0: archivarse una investigación interna por presunto acoso laboral. Decía que no podía continuar en un ambiente tan tóxico. La alianza de izquierdas no avanza en su reconfiguración, todavía sin un liderazgo claro. El tiempo se echa encima, así que Izquierda Unida urge en un informe político a integrar de nuevo a todas las fuerzas que concurrieron juntas la última vez. Con todas quiere decir también a Podemos, que rompió con Sumar en diciembre del 23. Joan Gimeno, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Este informe político se debate hoy en una reunión de la dirección de Izquierda Unida que hace un llamamiento a integrar en una candidatura a todas las fuerzas políticas que concurrieron juntas en 2023, y eso incluye a Podemos. En ese documento, la formación liderada por Antonio Maillo urge al espacio a elegir con la mayor brevedad a un candidato y a ponerle nombre a la marca con la que se van a presentar. Con las bases que hay ahora mismo, dicen, no es suficiente. Necesitan liderazgo y nombre, asegura el partido, que considera que estamos en un contexto marcado por el auge de la ultraderecha y por el declive del Partido Socialista, por culpa de los casos de corrupción que rodean al partido. Igual que Movimiento Sumar, Izquierda Unida se distancia de la fórmula de unidad planteada por Gabriel Rufián y enmarca las alianzas con nacionalistas o independentistas en pactos puntuales para elecciones generales, autonómicas o municipales.
0: Pues pacto en este caso de gobierno el que ha sellado el PP moderado de Juan Manuel Moreno con Vox. En Andalucía se cierra un ciclo electoral autonómico iniciado en diciembre en Extremadura que ha servido para todo lo contrario a lo que pretendían conseguir los de Feijóo.
2: Me hubiese gustado tener un gobierno, pues un gobierno solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues, hemos tenido que negociar.
0: Es Juan Manuel Moreno en COPE. Tomará posesión como presidente de la Junta de Andalucía a las 9:30 de la mañana este domingo. El varón más alejado, o eso quiso vender, de postulados de la ultraderecha como la prioridad nacional, a la que definió como eslogan hueco y de propuesta ilegal, ha tracado con este concepto y otras exigencias de los de Abascal en un documento de 150 puntos en los que figuran algunos que alimentan el argumento ultra de que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, la vivienda o a alimentar la inseguridad de nuestras calles. Esto cuando hablamos de una región, Andalucía, que saca pecho siempre de récords en exportaciones agrarias, cuando muchas campañas, como la de los frutos rojos, la sacan adelante precisamente migrantes que malviven en asentamientos de chabolas. De eso no se habla, claro. Pues bien, se da carpetazo a la vía de la moderación y ahora Feijóo debe elegir su camino para llegar a la Moncloa, que parece estar abocado a unirse a Abascal. Adriana Jordán, buenos días.
3: Buenos días. El pacto de Andalucía con Vox rebaja las expectativas de Feijóo de poder gobernar en solitario y de forma más moderada, idea con la que llegó el líder del PP a la política nacional hace 4 años. Se entierra así la vía Moreno-Bonilla, que ha acabado en un acuerdo con la prioridad nacional y los de Abascal en el gobierno andaluz. Se demuestra que tras 4 comicios autonómicos, sin importar la estrategia, el PP ha acabado con Vox. Esto fuerza a Feijóo a reubicarse en el tablero político y elegir qué camino escoge para llegar a la Moncloa. De momento toca 3 opciones, la vía más aperturista, con una mano tendida a Junts y PNV, la vía de aceptación de Vox, en la que Feijóo se resigna que tendrá que pactar con Abascal, y la más ultra, en la que difunde y comparte planteamientos más radicales, como por ejemplo hemos visto esta semana con la ley de nietos. En esa cuerda se mueve Ayuso, la única baronesa del PP que mantiene un gobierno en solitario y que ahora gana poder. La presidenta madrileña ha conseguido ese estatus con un giro en sus planteamientos, que muchas veces son indistinguibles de Vox.
0: Lo que sí está claro es la estrategia del PP de cargar una y otra vez contra el gobierno. Lo vemos con los asuntos de los tribunales que le salpican y también con la migración. Ha cuestionado la regularización extraordinaria, ha puesto en duda el proceso de nacionalización a través de la llamada ley de nietos y el derecho a voto de los españoles en el extranjero. Han acusado los populares a Sánchez de querer fabricar con prisas más votantes cuando se trata de un proceso que comenzó en 2022 y apenas el 12% de quienes lo han iniciado están registrados en el censo para poder votar. A esto Feijóo lo llamó ingeniería electoral. Este viernes, Adriana, ha cambiado de eufemismo por el de ingeniería social y desvía ahora el debate hacia la saturación de los servicios públicos.
3: Eso es, el líder del PP insiste en su enredo con la ley de nietos y repite sus dudas sobre el censo electoral, aunque acababa la semana con otro eufemismo. Ahora Núñez Feijóo prefiere hablar de ingeniería social.
4: Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo.
3: Palabras de Feijóo en un acto en Castellón este viernes ante los suyos, donde a las dudas que ha sembrado el PP sobre las garantías del proceso de nacionalizaciones, ahora amplía el debate al de la saturación de los servicios públicos. Cifra en unos 8 millones de personas los usuarios nuevos de la sanidad o la educación pública, entre las últimas llegadas de migrantes, las nacionalizaciones y las regularizaciones. Una cifra que es poco exacta.
0: Por cierto, la Abogacía del Estado se opone a que el Supremo eleve a la justicia europea la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno, que ya han obtenido cerca de 11.000 personas. Considera que las dudas que el Tribunal tiene sobre este proceso no responden a una necesidad real de saber si es compatible o no con el derecho comunitario. 7:15, 6:15 en Canarias.
5: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
6: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
7: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Matinal Cadena Ser. María Ibáñez.
9: ¡Ven aquí! ¡Víctima!
0: A 10 días del doblete sísmico en Venezuela no se pierde la esperanza de encontrar vida bajo los escombros. El gobierno de Venezuela ha elevado ya a 2.654 los fallecidos, 32 son españoles y hay más de 12.000 heridos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el riesgo de brotes de enfermedades por la baja cobertura de vacunación, el hacinamiento en los refugios y la falta de agua potable. Una situación muy, muy complicada, la que continúa tomando el pulso sobre el terreno. Nuestra enviada especial a Venezuela, Berta Reventós. Buenos días.
10: Buenos días. Las incansables labores de rescate continúan cuando se van a cumplir 10 días del doble sismo que ha devastado Venezuela. En La Guaira, brigadas internacionales se coordinan con equipos venezolanos para buscar a personas todavía tapiadas.
11: Mientras que sigamos teniendo señales de vida, seguiremos trabajando. El cansancio es mental.
10: Duisbert Escalona forma parte de un grupo de trabajo voluntario conformado por médicos, miembros jubilados de Protección Civil y bomberos, entre otros especialistas en operaciones de búsqueda y rescate.
11: Varios de nosotros tenemos experiencia ya en varios desastres naturales dentro del país, pero de esta magnitud jamás en la vida. Esto es algo indescriptible.
10: El gobierno venezolano ha habilitado una morgue al aire libre en el puerto de La Guaira, donde los familiares pueden acercarse a identificar los cuerpos. Mientras tanto, campamentos improvisados en parques, campos de deporte y a lo largo de la carretera acogen a unos 13.000 damnificados que no tienen a dónde ir.
0: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha calificado de miserables las críticas ciudadanas y de algunos sectores por el retraso en el auxilio y su gestión de la catástrofe, ha sido objeto de protestas en Caracas porque ha cumplido el plazo máximo que recoge la Constitución para ser presidenta encargada. La tragedia humanitaria en Venezuela coincide con los 6 meses que se acaban de cumplir desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y tras la que Trump puso al frente a la que era su vicepresidenta, a Rodríguez. La administración Trump se esfuerza por dar a entender que brindará una respuesta eficaz a un país, Venezuela, que considera aliado después de desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional. Aunque el presidente de Estados Unidos fue el primero en enviar ayuda, se juega su prestigio en su asistencia, aunque parece estar más centrado en el petróleo.
12: Our relationship, by the way, with Venezuela is great.
0: En una entrevista en la CNBC ha dicho el republicano que la relación entre Estados Unidos y Venezuela es excelente, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país. Resalta además que las grandes empresas están entrando al país caribeño y que Washington también está obteniendo una buena parte del crudo, como debe ser, así lo ha expresado. El magnate, siendo él mismo, hoy más que nunca, estará a otras cosas. Es 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, festividad que cumple 250 años y que Trump ha convertido en una fiesta en su honor. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
13: Buenos días, sí. El presidente Donald Trump lleva meses aprovechando esta celebración para remodelar la ciudad. Por ejemplo, ha teñido de azul la piscina reflectante que conecta el memorial de Lincoln con el de George Washington, ha instalado también pancartas gigantes con su cara en algunos edificios federales y ha ordenado construir un arco de triunfo de 75 metros de altura, superando el de París. Y lo ha hecho además vulnerando los protocolos urbanistas, algo que le ha conllevado demandas. Una de ellas interpuesta por esta historiadora, Judy Scott Feldman.
9: I see people trying to interpret, you know, his power, his authority, remaking. This is not about that. He's a real estate guy.
13: Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de esto. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios, se fue a París y le gustó el arco y ahora quiere uno. Le gustan las piscinas azules y la única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Aunque la justicia es lenta y, por lo tanto, incapaz de seguirle el ritmo a Donald Trump. Los críticos le acusan de convertir este aniversario en una plataforma para consolidar su imagen. Lo vimos con el espectáculo de lucha que organizó en la Casa Blanca.
14: We fought to get independence. It started with a fight.
13: O con un rezo masivo en el centro de la capital y que contó con la participación de secretarios del gobierno y de líderes evangelistas cercanos al presidente. Evento que denunciaron ONGs y grupos cristianos liberales que reivindicaron la separación entre Iglesia y Estado y defendieron la democracia por encima de la teocracia.
0: Precisamente León XIV, que ha sido últimamente blanco de los ataques de Trump, ha felicitado el 4 de julio, recordemos que el Papa es estadounidense, y lo hace llamando a reconocer la historia de los migrantes. El pontífice ha lanzado este mensaje antes de su viaje a Lampedusa. Es el símbolo de la crisis migratoria, recordamos, esta isla italiana. Joan Solés.
15: En los últimos 250 años,
16: en los últimos 250 años, muchas poblaciones de todo el mundo estaban determinadas a realizar el sueño de los padres fundadores de América, sinónimo de libertad. Así se ha expresado León XIV con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, pocas horas antes de emprender viaje a Lampedusa, la isla siciliana que ha acogido el mayor número de inmigrantes en el Mediterráneo. Mientras los Estados Unidos abrían las puertas a los inmigrantes, ha añadido el Papa, permitían a estos y a sus hijos un papel fundamental en la construcción del futuro de la nación. El pontífice visitará en Lampedusa el cementerio en el que descansan numerosos inmigrantes con y sin nombre, recorrerá el centro de acogida y pronunciará una homilía en el mismo lugar en el que el Papa Francisco, en el 2013, sobre los inmigrantes desaparecidos en el mar, preguntó al mundo: ¿dónde está tu hermano?
17: La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
0: De vuelta a España, Madrid será hoy punto neurálgico del gran desfile del orgullo que comenzará a las 7 de la tarde. Se ha convertido en todo un referente internacional de movilización por los derechos LGTBIQ+, derechos que ante los discursos de odio avivados por la extrema derecha piden preservar las personas mayores que pertenecen al colectivo, como Joaquín Pascual, tiene 82 años.
18: 32 años de mi vida lo pasé bajo la larga, negra y terrible noche del franquismo. Yo fui testigo en mi pueblo de ese escarnio, incluso un rechazo con agresiones físicas. Nunca grité nada, pero tampoco oculté nada y procuré hacerme respetar. Y con respecto a la manifestación del 77 en las Ramblas, sí, yo estaba allí. Fue un grito unánime de decir: se acabó, ni nos callamos ni nos ocultamos. Más que miedo, es mucha preocupación la que yo siento. Los discursos de odio de la derecha están afectando a las mentes más débiles y a las más primarias, y sacando de mucha gente con poca formación lo peor.
0: Es un testimonio que ha recogido nuestra compañera Mariola Lourido. En este punto nos vamos a Mundial.
8: Mundial 2026 en Matinal Fin de Semana. Cadena SER.
0: Con Santi Ovalle, que está en Seattle. Cuéntanos todo lo que ha dado de sí la última jornada del campeonato. Muy buenas.
19: Buenos días desde Estados Unidos. Ya conocemos a todos los equipos que jugarán los octavos de final del Mundial. Colombia acaba de derrotar por 1-0 a Ghana y avanza a la siguiente ronda en la que se medirá a la selección de Suiza. También ha pasado a octavos de final Argentina, pero sufriendo en la prórroga contra la gran sorpresa en positivo de este Mundial, que ha sido la selección de Cabo Verde. Desde Miami, Luis Flaque, buenos días.
20: Buenos días. Qatar hizo historia al sumar en el último minuto de partido ante Suiza el primer punto de su historia en un Mundial. El gol de Kouki en el 95 castigó la racanería helvética y premió el trabajo de Julen Lopetegui, justo el día que se cumplían 8 años de su despido como seleccionador español en vísperas del Mundial de Rusia. El ahora entrenador de Qatar celebraba el histórico empate logrado en los micrófonos de Carrusel.
21: Creo que muy orgulloso del trabajo que han hecho, pero lógicamente pues más que satisfechos, ¿no?, por haber conseguido ese empate al final. Y teníamos un sueño que era estar en el Mundial, hemos tenido otro sueño que era intentar ser competitivos y ahora pues a seguir soñando. Va a ser muy difícil, pero a seguir soñando.
20: El empate deja igualado el grupo B. Tras la primera jornada, Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia suman todos un punto.
19: Gracias, Flaky. Leo Messi, autor del primer gol de Argentina, habló tras el partido y puso en valor a Cabo Verde.
22: Siempre desprestigiamos las selecciones por nombre. Nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado. Muy complicado.
19: Argentina se medirá en octavos de final a Egipto, que ayer superó por penaltis a Australia. Vamos con la selección española, que ayer disfrutó de un día tranquilo tras la victoria ante Austria. Última hora de España, Javi Arraez, buenos días.
23: Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenos días. La selección española de fútbol ya en Dallas, donde va a jugar el lunes a las 9 horas española frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que sufrió muchísimo antes de ayer para eliminar a Luka Modric y a Croacia. España se entrenaba ayer en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy, lo hacía sin Lamine Yamal, que estaba dentro, está bien. Es verdad que tuvo un golpe en el tobillo, pero no le va a impedir jugar, evidentemente, el encuentro, es un golpe y nada más. Tampoco se entrenó Dani Olmo, que estuvo sobre la bicicleta viendo a sus compañeros. Vimos muy bien ya a Rodri, que tuvo alguna pequeña rampa en el partido frente a Austria, pero fue el primero en saltar al césped de las instalaciones de Los Ángeles Galaxy para jugar el partidillo que dispuso Luis de la Fuente, y tampoco estuvo Laporte y Nico Williams. Todos ellos pueden estar, bueno, Nico Williams no, evidentemente, para este partido de octavos frente a Portugal, pero si España sigue pasando rondas, pues evidentemente podríamos ver algún minuto del extremo del Athletic Club de Bilbao.
19: Gracias, Javi. Portugal entrena en las próximas horas, aún en Toronto, tras eliminar a Croacia. Vamos con lo de hoy. Juega una de las grandes favoritas, la selección de Francia. Desde Filadelfia, José Palacio, buenos días.
24: Muy buenas, Santi. Vuelve a jugar en la selección que más goles lleva en este Mundial, la Francia de Olís y de Kylian Mbappé, que quiere volver a coger en el pichichi a Leo Messi después de su tanto ayer ante Cabo Verde. Partido de octavos de final ante Paraguay a las 11 de la noche hora española. Si comienza es ahora, porque hay alerta extrema de calor en Filadelfia, donde se juega el partido, y también se espera que haya ya tormentas con aparato eléctrico. Ya sabemos lo que pasó la última vez que jugó allí Francia en Filadelfia. Fue contra Irak y al descanso estuvo parado el partido 2 horas. Veremos si empieza mañana a las 11 de la noche, hora española.
19: Gracias, Palacio. Es el gran partido de la jornada, pero Ignacio Marcano, cuéntanos el menú de hoy de Carrusel Deportivo. Muy buenas.
25: Buenos días, Ovalle. El menú mundialista de hoy tiene 2 partidos. En el primero, la anfitriona Canadá abrirá los octavos de final ante Marruecos a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Y el segundo y último partido del día empezará a las 11 de la noche y jugarán Paraguay contra Francia. Ambos partidos podremos seguirlos en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
19: Gracias, Marcano. Va a ser una jornada de Mundial especial, ya que cae en 4 de julio. Hoy es el día de la fiesta nacional de los Estados Unidos. Hoy se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país. Entre petardos, fuegos artificiales y celebraciones, esto es todo desde los Estados Unidos.
0: Gracias, Santi Ovalle. Nos marchamos. Pasen muy buen sábado. Adiós.
26: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
27: En 1992, nuestro lema era:
28: donde hay que estar.
27: Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la cultura, la ciencia y la actualidad sigue siendo el mismo.
29: No sé si tienes la impresión de que a lo mejor este es uno de los grandes temas que nos va a ocupar.
27: Porque pase lo que pase, a vivir que son 2 días está...
29: Ha costado entrar, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad enormes.
27: ¿Dónde está lo que importa? A vivir que son 2 días con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación.
1: Aunque no es jueves, ni santo, este sábado celebramos la última cena de los idiotes.
2: Entonces, ¿qué haríais?
3: ¿Qué hacéis?
4: ¿Qué haces?
1: La sección de Hora 25 que nos hizo discutir sobre los dilemas más absurdos.
5: Wow.
1: Y las teorías más disparatadas.
6: Esta noche será nuestra última cena juntos.
1: Se despide. Pero antes, nos sentamos a la mesa una última vez. Este sábado a las 9 de la noche. Especial La Última Cena de los Idiotes. Con Jon Barrera, Juan Dávila, Ángeles Caballero, Manuel Javois y Aymar Bretos. Cadena SER.
7: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para...
10: Bon dia, penúltim programa de la temporada i Quique Lencina preparant ja banyador i xancletes, bon dia.
11: Bon dia, Juan Magraner, i amb el protector solar jo crec que ja ho tindria tot.
10: I cultura i agricultura resulta que tenen més coses en comú que les lletres de cultura.
11: Això de primer, per obrir boca, plat principal, ous trencats amb gambons.
10: El tio Santi, que crac. Veurem vi fresquet i sabrem com conservar el vi en estiu.
11: I de postres, gelat.
10: Quasi res.
1: La llavor. Juan Magraner.
10: La pregunta és, agricultura i cultura poden anar de la mà? Traslladem la pregunta a Chiara i a Míriam, però abans de contestar a la pregunta, volem saber qui són Chiara i Míriam. Bon dia.
12: Bon dia, Juan. Gràcies per aquest espai i per l'atenció i la visibilitat que esteu donant al nostre projecte. Jo sóc Chiara Sgaramella, artista i professora de la Universitat de Barcelona i estic aquí amb la meva companya Míriam del Saz, també artista i professora a la Universitat Politècnica de València. Hem creat un col·lectiu que es diu Cuerpo Territorio. És un col·lectiu artístic arrelat a la ciutat de València i treballem per a promoure l'expressió artística i la consciència ecosocial des d'una mirada ecofeminista. Uh-huh. I treballem qüestions com l'agroecologia i la sobirania alimentària a través de diversos llenguatges artístics.
10: I sabeu molt de com l'art pot jugar, per exemple, un important paper en la reactivació de les coses comunes, socialment comunes, que es van perdre, per exemple, en la Dana.
12: Sí, creiem que la cultura i l'art no poden substituir, no?, els processos democràtics de decisió sobre el territori, però creiem que tenen un paper molt important per acompanyar processos, per exemple, de defensa de la natura i de l'horta en concret. Considerem que l'art no només és un ornament, sinó que pot reunir perspectives diverses, plantejar preguntes i generar també noves formes de sensibilitat. En el cas concret del nostre projecte, creiem que l'art pot reconèixer la importància de l'agricultura, la cura del territori i també el significat polític i simbòlic d'allò que mengem. Pensem que els llenguatges artístics poden generar també empatia i mobilitzar-nos, no?, al voltant de qüestions comuns, qüestions comunes que ens afecten a tots.
11: Sí, la veritat és que estem pensant de quina manera poden anar de la mà, ho dèiem al principi, agricultura i cultura, però aquesta forma, aquest saber, aquesta forma de recuperar mitjançant la cultura sí que és possible, per tant, davant d'aquesta, podríem dir, trista situació del nostre sector rural.
12: Sí, en concret, el projecte Connexions Metabòliques proposa la sobirania alimentària, no?, com a un eix de reflexió i acció per a protegir el territori. Què és la sobirania alimentària? Sintetitzant-ho molt, no?, és el dret dels pobles a decidir com produir els nostres aliments, no?, és a dir, escollir què, com i amb qui volem alimentar-nos i de quina manera el territori més pròxim s'ha de cuidar per a que això siga possible. Considerem que la cultura pot tindre un paper molt important en aquest cas, sobretot en una ciutat on hi ha una tradició agrícola tan arrelada i també on tenim empresaris de la gran distribució agroalimentària que desitgen que les nostres cases ja no tinguin cuines, no? Volem reivindicar el menjar com a un acte íntim que ens connecta directament amb els metabolismes del territori i també amb la memòria, no?, de l'horta. I també considerem que és una experiència estètica, no?, molt rica, essencial en la nostra vida quotidiana.
10: Has dit dues coses que són molt importants. Començant per al final, experiència estètica, considerar l'horta que también podría ser como un marc cultural, como una obra d'arte, que podríem dir-ho d'aquesta manera, no sé si és correcte. I una altra, més enllà d'aquest concepte de el menjar com un acte quotidià intern, íntim, fins i tot, que dèieu, de quina altra manera pot el ciutadà, els ciutadans i ciutadanes, participar d'això?
12: Nosaltres el projecte de connexions metabòliques està endinsat dins de Concomitentes, que és una organització cultural o productora cultural que té la iniciativa d'aplicar a Espanya el protocol dels nous commanditaires de l'artista belga François Hers. I aquest protocol treballa sobre processos col·lectius de producció d'obres d'art entre un col·lectiu ciutadà unit per una causa comuna, un artista i un altre mediador. I bé, nosaltres tenim, com ha dit la Chiara, Per l'Horta i Acció Ecologista Agro, que treballen activament per la defensa del nostre territori, estan treballant en un procés de cocreació d'obra al costat de l'artista libanesa Marwar Sanios, i és un procés que està mediat pel col·lectiu Cuerpo Territori, però té aquesta protecció de Concomitentes com a organització.
10: Més enllà d'això, lo formal, i per deixar-ho clar i continues en la resposta i perdona que vos haig tallat, de quina manera podem animar a persones que no estan participant a participar?
12: Hi ha moltes maneres a través de les quals la ciutadania pot participar en la defensa activa de l'horta. En primer lloc, no, tenim els mercats de venda directa, un consum més responsable, no? I també pel que fa a la pràctica artística, la pràctica cultural, invitem a la ciutadania a participar en aquest projecte i en el procés participatiu que ara estem començant, no? Amb l'artista Marwar Sanios. En concret, hi haurà trobades amb l'artista a través de les quals es generarà una obra que després es quedarà a la comunitat, no? Com a materialització del desig de defensar l'horta. I en concret, hi haurà un primer taller amb l'artista dins del marc de la Universitat de l'Horta, no? Que és una iniciativa molt important que es celebra tots els anys i que aquest any tindrà lloc al Castell de l'Aquàs a finals de setembre, entre el 25 i el 27 de setembre. I podeu trobar el programa complet d'aquesta iniciativa, que ofereix xerrades, també concerts i moments de convivència a les xarxes socials de l'Associació Per l'Horta i també fins i tot el formulari d'inscripció per a participar-hi activament. Aleshores, per a expressar a través de la nostra veu la voluntat, no?, de defensar el nostre menjar i el paisatge cultural i ecològic tan important de l'Horta que ens alimenta i que ens sosté en la nostra vida, sí.
11: Estic apuntant d'ací en l'agenda perquè són moltes coses, moltes jornades, moltes trobades, moltes iniciatives i la veritat és que em falta de paper per anar apuntant d'ací totes les coses que esteu organitzant i en les que esteu pensant. Però ja per resumir, les últimes jornades tinc antes que varen ser a principi de mes, no? Compteu-nos com estan funcionant aquestes jornades i sobretot ja hem parlat de la Universitat de l'Horta, no? Les pròximes que estan programades serien aquestes de setembre o per a quan? Com teniu l'agenda per al que queda d'any?
12: Pel que queda d'any tenim les jornades de l'Universitat de l'Horta, després una altra trobada a la tardor, al mes de novembre, i finalment la inauguració de la peça final d'aquest procés creatiu tindrà lloc al febrer del 2027. Serà un moment en el qual compartirem, no?, amb tota la ciutadania el procés creatiu i també presentarem, no?, la materialització d'aquests desitjos de futur i d'aquestes visions positives sobre l'Horta i sobretot intentant posar en valor el paper fonamental de l'agricultura en la creació del present i del futur del nostre territori.
10: Com deuria ser el futur del nostre territori? Com deuria ser el futur de l'Horta?
12: Aleshores, a través del diàleg, no?, amb les activistes de Per l'Horta i d'Acció Ecologista Agro i també amb els sindicats, no?, dels llauradors, com per exemple la Unió, han sortit molts desitjos, no? En primer lloc, sortir del desprestigi que l'activitat agrícola viu ara mateix i que es materialitza, per exemple, en uns preus que no són justos, en una visió cultural que no posa en valor, no?, el paper essencial dels llauradors i les llauradores. També hi ha una voluntat de reconstruir comunitat al voltant de l'horta, que no hi hagi una percepció del sòl com un recurs a explotar, sinó com un sòl viu, no?, que ens alimenta. I aleshores s'ha generat com un desig de recuperar, no?, la memòria d'aquest territori, però no des d'una visió idealitzada o romantitzant el passat, sinó connectant realment amb una tradició que continua en aquest territori, no?, que no només produeix aliments que utilitzem en la nostra vida quotidiana, sinó que també ens protegeix, no?, enfront d'aquests esdeveniments extrems, com per exemple ha sigut la Dana i altres, no?, que estan passant, com ara per exemple les onades de calor, no?, com revaloritzar l'horta en tota la seva complexitat i riquesa, i també reconèixer, no?, el paper que té en la nostra identitat com a valencianes.
10: Me quedé en una cosa que acabes de dir, revaloritzar l'horta. Kiara, Míriam, gràcies, un plaer i fins l'altra.
12: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
11: Santi Hernández, ¿qué tal? Muy buen día.
4: Bon dia, Quique, com estàs?
11: Molt bé, és la secció que dediquem a cuinar, a menjar una miqueta, aquestes hores sempre tenim una miqueta de gana. I avui què podem preparar? Què ens suggerixes?
4: Pues mira, un plat que no és complicat de preparar, i a més ara que ve la calor, és divertit. És un sous trencats amb gambons. Així és.
11: La veritat és que sona molt bé i sona molt senzill, sobretot.
4: Pues mira, si vols te conte.
11: Vinga.
4: Com el preparem, que és molt senzill. El vaig tastar en Fortaleny, en el bar Estalvi,
11: sí,
4: que tenen uns plats molt, molt, molt creatius i una cuina propera. I la veritat és que em va agradar molt. La diferència és que els ous que es ficaven allí eren d'oca, eren un pelín més grans. Sí,
11: això és més complicat de trobar, imagino.
4: Sí, sí, clar. Però jo ho he fet, en vegades de ficar un d'oca, pues n'he ficat dos normals. I ja està, però te conte. Mira, el que anem a fer primer és agafar els gambons i anem a llevar-los el cap.
11: Vale.
4: En aquests caps anem a treure la substància. I el que anem a fer és a ficar-los en un casset, en una palleta en el foc, i anem a ficar oli d'oliva verge extra, i el que volem és confitar-los, que ja farem l'altre dia també algo parecido.
11: Això és a baixa temperatura durant...
4: Sí, que no els el bull, val, que estiga molt calentet i tal. Entonces, ens interessa que estiguin 10 minuts, un quart d'hora, val? I aplega un momentet en el que nosaltres ja veureu que podem esclafar aquests cabells i treure-los la substància que tenen. Vale? I aquest oli és el que oli en tota la substància dels gambons, el que és el que anem a reservar per al final.
11: Vale.
4: D'acord?
11: Molt bé.
4: Una vegada tenim això, que aquest oliet està cremeta, que és de categoria amb molta intensitat.
11: És que m'ho estic imaginant ja, eh? Ja l'oloreta m'està arribant, sí, sí. I això que només estem parlant.
4: És que és tan senzill i tan bo que és doblement bo. I el que anem a fer ara és les cues, anem a pelar-les, li llevem el budellet i en una paella amb una xorrita d'oli verge anem a marcar-les.
11: Vale.
4: Si ens interessa una miqueta de sal, marquem i ja està. D'acord? I retirem. I res. I ara el que anem a fer és a fregir un parell d'ous, d'acord? Es fregim ahí, que si poden treure la seva puntilleta millor, d'acord? I que estiguen ben fregidets.
11: Això és tot un art, encara que parega una cosa molt senzilla.
4: Sí, efectivament. Amb cura de que sempre tinga un poc de rovell per poder després mullar una miqueta. I res, una vegada tenim això, simplement hem d'emplatar. Lo normal, el que és habitual, és ficar unes creïlles fregides de base. Però anem a fer-ho fàcil, i anem a fer-ho així, com ara que estem en estiu, més senzillament anem a agafar unes papes Yo he agafat unes papers del terreno, de les papers d'uso, que són ideals, i les he ficat en la base del plat. Damunt he ficat els dos ous fregits,
11: sí,
4: i després he repartit els gambons per damunt, i se'n recordeu de l'oliet este en tota la substància,
11: sí,
4: i més?
11: Sí, que tenim reservat.
4: Pues un raig d'oli amb tota la substància per damunt, i ja tindríem el plat.
11: Molt bé. Molt curiós, també, el posar els ous damunt de les papes, no?
4: Efectivament. Queda cruixent, fa un cruixent. La veritat és que les creïlles normalment el que fan és que s'empapen de l'ou i se te queden sense l'ou. Les papes, al ser més cruixents, i no s'empapen tant,
11: sí,
4: i per tant l'ou el mantens, val? El que és el rovell. I té el seu atractiu. La veritat és que està superbé. Jo el vaig tastar allí en Fortaleny, al Bar Estalvi, i m'encanta, la veritat.
11: Molt bé, ja ho tenim. I no és gens complicat de preparar. Això són ous trencats amb gambons, una recepta que, de tota manera, per si ens hem perdut, o la volem consultar més endavant, la tenim a la pàgina web, veritat?
4: Efectivament, a la pàgina web unarecepta.recordo.com i a les xarxes socials podeu trobar la recepta i el pas a pas, que és molt senzillet, però la veritat és que és boníssima la recepta.
11: La provarem. Santi, moltíssimes gràcies i ja parlem la setmana que ve.
4: Vinga, fins la setmana que ve.
11: Gràcies, adeu. A l'estiu pot ser que tirem mà de begudes com el vi, per exemple, per a calmar la calor, però les altes temperatures poden no ser tan bones amigues per al vi. Javier Prats, què tal?
5: Hola, molt bon dia.
11: La calor, què? És bueno, amic del vi o no tant?
5: Pues no. La calor accelera les reaccions químiques que al vi pues, no li agraden gens, i menys a l'usuari, clar.
11: Bé, però alguna cosa haurem de fer, no? Podem protegir-lo d'alguna manera?
5: Sí, jo tinc pues, bueno, 5 manaments o 5 recomanacions per a evitar que s'estropei el vi, no?
11: Molt bé.
5: O sigui, tenim... A l'estiu, el calor com la calor com a principal enemic, no? Sí. També la llum, els dies són més llargs i, bueno, pues, si tenim el vi a un lloc il·luminat, pues, també es pot llençar a perdre, i sobretot els canvis de temperatura.
11: Val. O sigui que la calor per això, perquè la calor li afecta molt i bé, li passa una miqueta com a l'aigua, no? Que el tema de la llum també és... En fi, s'hauria d'evitar deixar ahir molt de temps l'aigua a la llum, no?
5: Exactament. Doncs pues bueno, pues algunes recomanacions pues serien, pues, per exemple, no tindre els vins a la cuina, no? En la cuina tots sabem que tenim el forn, els fogons, també n'hi ha, pues, a lo millor, finestres... I, bueno, pues seria una miqueta temerari tindre en estiu els vins ahí en esta zona, no? N'hi hauria que buscar un lloc més fresc, pues a lo millor en una zona de la casa que tinguera un ambient més fresc, inclús dins d'un armari, no? Podria estar. O si tens un soterrani, pues seria lo ideal.
11: Això seria perfecte, no? Si tinguérem un celler a casa, però clar, no seria el cas de...
5: L'important és que no n'hi ha que en canvis bruscos de temperatura, no? Per exemple, pues, podries tindre els vins a, suposa que al comedor, no? En casa, en el menjador,
11: sí.
5: I a lo millor per el dia pues, està a prop d'una finestra i li pega el sol, però després per la nit a lo millor poses l'aire condicionat.
11: Exacte, i gelem el vi, l'ambient en general, el vi també, i clar...
5: Això... Exactament, i els canvis bruscos pues, són nocius per al vi perquè el suro pues, es pot dilatar, es pot contraure, i al final el que no volem és que passe aire i s'oxida el vi.
11: Vale, i la temperatura adequada quina seria? Que no hi ha, que jo no hi hagi aquests canvis bruscos?
5: La ideal seria entre 10 i 14 graus, però... Bueno, és molt difícil, no? I sobretot en l'estiu.
11: Sí.
5: I que no puja de 20 graus, pues podria ser una opció en el cas de que tingueres una vinoteca, no? La vinoteca, n'hi ha vinoteques petites, no? De 6 vins, 10 vins, inclús de 30 vins, que no són més grans que una mesita de nit.
11: Uh-huh.
5: I podries tindre perfectament ahí els vins... a bon recaude fins que arribi l'hivern, per exemple.
11: Molt bé. I alguna manera de guardar-les, ja no ens referim a la temperatura, alguna posició en especial?
5: A veure, en la posició horitzontal, que és tombada, la botella, sí. Sempre ha sigut la més adequada per un motiu. El motiu és que el suro estiga humit i no es resseque, no?
11: Val.
5: Si tenim la botella en posició vertical, és possible que si fa massa calor, pues, bueno, pues se resseque el vi i puga entrar aire, no? Els espumosos no fa falta, poden estar drets, no? Ja que porten un tapó que està preparat per a suportar una alta pressió, per tant és molt difícil que n'hi hagi alguna pèrdua.
11: Val. O sigui, en general sí que es posen horitzontals, però en cas dels espumosos no passaria res en cas que estiguin verticals. Bé.
5: Exactament.
11: I en què més? Alguna recomanació?
5: Sí, pues, bueno, pues tindré el vi també en una zona que no tingués olors fortes, que no n'hi hagi vibracions, pues, per exemple, pues, a lo millor el tens en un lloc on hi hagi un electrodomèstic, pues, no sé, pues, a mi se m'ocorreix damunt de la llevadora, però és molt complicat. No?
11: Ahí per a guardar, en general, coses no és molt recomanable. El vi jo crec que tampoc.
5: No.
11: Però en fi, que les vibracions afecten i que no hauria d'estar proper d'algun electrodomèstic.
5: Per almenys en zones on es queden olors fortes, pues, de productes químics com el lleixiu o jo que sé, una cuina, no? Com hem dit abans, que no és recomanable. I sobretot no n'hi ha que moltes vibracions, no? Que també pot desbaratar-se. I, bueno, i com hem dit abans, en ausència de llum, sobretot aquestes botelles que són transparents, que són de vidre transparents, que solen portar vi blanc o vi rosat,
11: sí.
5: Pues, també fora de la llum estaria més protegit.
11: Bé, i en totes aquestes recomanacions estem parlant de botelles que encara no les hem encetat. Però, per exemple, ara acabem d'encetar perquè estem de celebració, hem encetat una botella de vi. Què fem en ella? Com la conservem i que duri el major temps possible dins de la limitació que té, clar?
5: Pues sí, pues si fem una copeta, per exemple, pues un dia per la nit, perquè estem mirant el futbol i mos apeteix beure's una copeta, pues després li podem ficar bé en la nevera. Normalment van aguantar 2 o 3 dies, però si penses que, bueno, es pot oxidar, perquè n'hi ha varietats on hi ha tipus de vins que s'oxiden més fàcilment, pues avui en dia n'hi ha tapons que són de silicona, on hi porten una bombeta on li pots treure l'oxigen i fer un buit en la botella i perfectament pues, te podia aguantar més de 3 dies.
11: Vale.
5: Encara que, bueno, pues,
11: millor no recomanable.
5: Exactament. És com quan t'obris qualsevol beguda gaseosa, no? Com una taronja o una llima, no? Que es desventa, bueno, pues el vi s'oxida.
11: I alguns vins que aguanten millor la calor, sabent que no és recomanable, però no sé si els joves, per exemple, aguanten millor que un de reserva? O...
5: Sí, bueno, un vi jove pues, encara manté una acidesa alta i bueno, pues, és més fàcil d'aguantar. Encara que si no tens bones condicions i tens per ahí botelletes, sobretot de blanc i de rosat, pues, posa-les una miqueta a la nevera i, bueno, pues compartís-les i disfruta d'elles.
11: I no les guardem.
5: Perfecte. Exactament.
11: Javier Prats, moltíssimes gràcies i que no passes molta calor.
5: Molt bé, igualment, gràcies.
8: Arriben les vacances i si t'agrada la cuina, arriba el moment de fer aquestes coses que de normal no pots perquè no tens temps. Ajuden aquestes noves màquines que ja estan en moltes cuines. La de fregir sense oli, la del Partresà, la que fa de tot i també la dels gelats. Núria Pascual, bon dia.
9: Bon dia. Com sí, vivim ja rodejats de totes aquestes màquines.
8: Veritat, no. Jo anava a preguntar-te com va la maquineta aquesta de fer gelats que acabes d'estrenar. Conta.
9: Molt bé, molt bé. Se'm va crear una necessitat, com bé dius, van apareguent i aixòs xicotets electrodomèstics a les nostres vides que ho vegem i pareix que és que ho necessitem. Se'ns crea una necessitat, però també és una oportunitat, voldria dir jo. No simplement és un trasto més que tenim a la cuina, sinó que és per a gaudir, com bé has dit, del temps lliure, d'intentar-vos menjar un poquet més sa, amb els xiquets que tenim a casa. Són distintes oportunitats que ens van oferint.
11: I per a què podem utilitzar aquesta màquina que tens i tindre més oportunitats de menjar millor, de disfrutar amb els xiquets en casa? Què podem fer en aquestes màquines? Com podem alimentar-nos millor? O fer un gelat més sa, sí, o no tan industrial?
9: Personalment, és per l'he comprada per a poder fer gelats de fruita, que a vegades als nanos o als majors també ens costa un poquet menjar la fruita, i si ho fem d'una manera un poc més divertida, un poc diferent, no? I ara refrescant, perquè en la calor que estem patint, sempre pareix que sigui un poquet més atractiu, i per tant podem fer gelats des de iogurt, el típic que poden trobar també a les tendes, al carrer, també el podem fer a casa d'una manera on nosaltres controlem els ingredients que volem ficar i podem anar incorporant-li distints tipus de fruita o algo de cacau, no? Per a que els nanos també siga un poc més atractiu.
8: El teu cas està molt clar per a què volies ixa màquina, però clar, n'hi ha tantes que pots omplir la cuina i no sé jo, quin hauria de ser el criteri? Vull dir, en el teu cas, facilitar que un nano que no vol menjar fruita pues ho faci encara que siga mitjançant ixos gelats. Però clar, si tu te pares a pensar, com jo deia al principi, n'hi ha màquines ara pràcticament per a tot. Quin hauria de ser el criteri i quin hauria de ser, un poc per tindre clar, la forma d'optar per aquestes màquines? Vull dir, la que ho fa tot i més o menys apanya, la que és exclusiva per fer gelats, la que fritx sense oli...
11: La del pa, que només fas un pa i ja la tens abandonada.
8: Quin hauria de ser el criteri?
9: És segur d'aixes persones, és segur de la que ha tingut la del pa on fa 20 anys feia pans tots els dies i ara ja crec que la va retirar de casa, la de la fregidora sense aire i ara la novetat és, per tant, jo crec que tenim que tindre un poc de criteri, no? O sigui, pensar, a veure, jo ara he reflexionat i he mirat que sí que anar a utilitzar-la, en aquest cas per a fer gelats, granissats, també pensant un poc en fer horchata i granissar-la, que personalment m'agrada més, fer granissa de llima, un poc que fora... No per a tot, però sí per a les coses refrescants de l'estiu, que me servirà un poquet per a tot. També, en el meu cas, buscava que fora algo senzill, que no haguera de planificar en temps, perquè en el ritme de vida que portem, jo pensar 24 hores, d'ací a 24 hores me pareix un món sencer. Entonces, que siga un poc pensat i fet, que puga en mitja horeta tindre-ho preparat. Hi ha màquines per a fer gelats que pots preparar-ho en 24 hores d'antelació, ho fiques al congelador i després li dones la textura desitjada. En el meu cas, això no era una opció perquè no m'agrada pensar a 24 hores de temps, però cadascú sap el ritme de vida que porta i sap les seues preferències i, per tant, mirar a veure quina és la seua necessitat, mirar la butxaca, perquè també al mercat podem trobar de distints nivells econòmics i sempre intentar fer una compra un poc raonable.
11: Parlaves abans de donar-li la textura que ho desitja, no? al gelat. I igual seria tema per a un altre programa, però per què no queda igual quan prepares algun producte d'estos, horchata parlaves també, o gelats, no? A casa,
9: sí,
11: que després els que trobes hi ha gelats industrials. Imagina que serà perquè... en fi...
9: Jo diferenciaria l'industrial i l'artesanal.
11: Sí.
9: Perquè no ens oblidem que la geladeria artesanal sempre... els gelats que pots obtindre ahir són molt millors que la resta que puguem fer a casa o els industrials. Personalment, jo pense que la horchateria i la geladeria artesanals sempre van a ser una opció quan volem eixir de casa i passar temps de qualitat i producte de qualitat, però és de veres que per obtindre aquesta textura a casa i aquesta sensació és diferent la maquinària, i per supost quan en les geladeries a la indústria tenen una maquinària que van a poder donar-li unes característiques que a casa sempre se'ns van a limitar un poquet. També és molt important, que jo no ho sabia i ho he après ara, el nivell de greix i de sucre que li fiquem, perquè la cristal·lització, si no se fan els cristals de gel, i la textura és diferent a la que s'obté si no té la quantitat exacta de sucre que necessita o la proporció de greix.
8: Per tant, i com a conclusió, i acabem així, tal vegada allò més recomanable seria fer una anàlisi de les necessitats de per a què volem la maquineta, i si no, pues, optar tal volta per una d'aquestes màquines que són com una navaja suïssa, que pots fer un poc de tot, evidentment mirant el preu i la butxaca. Tal vegada això seria la recomanació, no?
9: Sí, sí, clar, si la vas a utilitzar prou o tens una finalitat, com per exemple en el meu cas, gaudir un poc de la cuina en el xiquet i que també menge, i ell jo també, perquè he de dir que també a mi me motiva el menjar un poc més d'esta manera diferent, i si no, pues bueno, en les, com tu dius, en eixa navaixa suïssa que tenim a la cuina, tirar avant, que sempre és una opció.
8: Núria, un plaer, bon estiu.
9: Igualment, que no passen molta calor.
8: Ui, farem el que puguem.
11: Adéu. Gelats.
9: Adéu. Adéu. Gelats, sí.
8: Quique.
11: Digues.
8: No hi ha bones notícies, no?
11: La respecte calor, a què? La calor?
8: La calor continua.
11: Encara continuarà amb nosaltres un temps més. El que sí que tenim avui és un dia molt tranquil, meteorològicament parlant, davant d'aixes temperatures. El cel ras, les temperatures sense canvis, és a dir, calor, i el vent fluix més intens a zones del litoral central. Per a demà, núvols alts a l'interior, les mateixes temperatures que avui, i el vent també fluix.
8: I la penúltima dita de la temporada?
11: A mitjan juliol, sembra el fesol, si encara no ho has fet.
8: Un parell de setmanes quedem per a mitjan juliol. Adeu!
13: La Llavor. Cadena SER.